0: olha só.
1: Vaquejada, vaquejada, vaquejada. Vaquejada, vaquejada, vaquejada. Vaquejada, vaquejada, vaquejada.
0: No balanço, eu tô.